0: 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Rancho Grande, l'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat, telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande, essència mallorquina a Son Serra de Marina.